Donald Trump reconegut culpable de las 34 accusacions per las calos ero inculpat. Es improbable que sio encarcerat pramu que un casier judiciari verge. Amai, Trump continua d'être éligible per la presidència dels Estats Units. Donald Trump es estat reconegut culpable de las 34 accusacions per las calos ero inculpat donde falsificacions comptables casachaven de cobrir la tentativa illícita d'influenciar una elecció presidencial. La jurada, formada per 12 persones, s'acordet sul verdicte a l'unanimitat après dues jornades de deliberacions. Se determinet que abans les eleccions de 2016, Trump havia falsificat de registres per amagar de pagaments de 130 mil dòlars a una actriz de cinema pornográfic perquè mantinguesse en silenci una supausada relació sexual amb ell. Ara, el jutge de la Cort Suprema de Nova York, Juan Merchan, ha previst de fer venir pública la sentència l'11 de juillet. Trump se deurà presentar al Departament de Libertat Provisòria de la Vila de Nova York per una entrevista sobre seus antecedents, sa santat mental e las circunstàncies de son afà. Les cargos contra Trump són de delictes non violents punibles d'una pena de presó estatal que pot anar de 16 mesos a 4 anys. Sa que là, los experts legals consideren improbable que Trump, dins sus 77 anys, sia encarcerat pramu que un casier judiciari verge. Lo jutge Merchan podria doncs condemnar Trump a la libertat provisòria e l'ex-president podria també ser multat o se veire concedido la libertat condicional. Trump continua d'être elegible per la presidència pramu que la Constitució dels Estats Units empatxo pas qu'un candidat condemnat per delicte se presente a les eleccions. Trump pot encara fa una apel·lació sul verdicte d'ingerre l'àmbit de 30 jours e presenta l'apel·lació completa fins a 6 mesos après, so que podria allungar el procés de l'elecció del 5 de novembre. Los sondatges mostren que la condemnació podria afectar lleugerament el sosté a Trump. Un dels més recents indica que el 20% de seus partisans reconsiderarien de votar per ell e que el 4% d'ells i renunciarien definitivament. En mai d'aquella fa, Trump afronta 3 altres processos penals, ma sa condemnació a Nova York afecta pas legalment aquelles altres afars. Trump s'es declarat non culpable en cadun d'ells.

Ako bouleg odin labostro emissiou furoburo benen deskouta lo duo Courtial Kogan ke nous interpreta bo la kansou Castells din la luno extraccio de sou nouvel album kalou même titul e ke fouget enregistrat a Chicago als Estats Units. Per aqueste mes de juny aura pas paraulos desculas, mas duos entrevistos. La primiero entrevisto que bus prepausi es la de Karine Lhomme, directrice de la ciutat de la Courdeu et dels patrimonis a Tulo, rencontrado lo 17 primier de juny sul plateu radio coordonat per Bram FM à l'occasion del festival Baladoc.